0: Ah, desde Irina nació.
1: Ella nació.
0: Will we see the baby box door open?
1: Clear, thank you.